0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
1: 1:18 minutos, Boro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
1: ¿Dónde nos vamos hoy? A ver.
2: Voy a animar a Torrent. Torrent, porque en Torrent, edificaré mi senón porque riman a don y senén con Torrent. Has visto que no. Pero es verdad, ¿eh? Este matí ho dia jo. No conec, tú coneixes algú que se diga don y senén, els anys de la pedra. Son els patrons de Torrent y de altres pobles, ¿no? Y pues hoy es el día gran también, els patrons d'un poble, el poble de que bon xocolata. ¿Tú has probat el xocolate de Torrent?
1: Pues no ho sé, pot ser.
2: Home, sí. Si no l'has provat, l'alcaldessa mos porta
1: però,
2: un poal,
1: sí.
2: Un poal de barret.
1: Sí, que ens recorde lo bo que està.
2: El redonet, crec que sigui el redonet. Sé que és un redó dur de tota la vida, que jo de nano me'l ficava en el bocata a dies.
1: Ai,
2: ara ho penses
1: sí,
2: i dius...
1: Xocolata en pa, sí, però està molt
2: però
1: bo.
2: Però pegaves un mosa d'això i dius...
1: Te quedes... Doncs
2: pues una meravella. De fet, me deuen, és de Torrent, mos deuen a tots el museu del xocolata que estan en ello, si no l'han fet ja o si el faran algun dia. Hola, alcaldessa, Amparo, com està vostè?
1: Què tal?
3: Molt bona vesprada.
2: Ho ha contat jo quasi tot, no, ja, per què?
1: Ha fet
3: sí, estava sentint-lo.
2: Com se diu el xocolate?
3: Bollet.
2: Com se diu?
3: El bollet. De fet, tenim una mascota que es diu Bollet. I jo sempre pense que això que han fet sempre els valencians de ficar el nostre bollet dins del pa, pues és que el bollicà o...
2: Bueno, ah, ojo.
3: Coses que passen. Però bueno, el nostre xocolate Torrent és l'autèntic i com jo ho dic sempre són aquestes vitamines torrentines que a tots ens fiquen en marxa. Per això m'imagino que Torrent sempre estem en moviment, deu de ser per el xocolate.
2: Són patrons, dos patrons, falta que no en teniu dos, Abdon i Senent.
3: Sí, tenim Abdon i Senent i bueno, també

Pues bueno, està professor que fem avui i també pues, en Sant Isidre, que també hi ha la professor, perquè al final estem parlant d'una festivitat que està pues, bueno, dirigida a la gent del camp. Recordem quan Torrent, pues, bueno,

0: En la torre, tot passa allí. En el mercat i la torre, allí, en la plaça, tot passa allí. Mira que gran torre,
1: pues
0: però tot passa allí.
1: Pues la torre, que és la nostra, bueno, la Torre Castell, sí, que és el símbol i és monumental. Vull dir, la veritat és que quan uno està a costat, bueno, no sona qualsevol coseta i... Bueno,
0: ahí
1: estem
0: tots.
1: Ja pega-li voltetes a la torre, que és
0: el més mos agrada. Que sí, senyor. Jo tria estigui en els moros, però no estigui, estigui antes de posar. I diuen que de la festa a la vespre. Que van visitant per ahí, claro, van visitant les filades, els amics, estigui ahí en els contrabandistes, estigui en els berberiscos, com van tenir la capitania i demés. I és molt bonic, no? El vore com tot confluís allí en el centre del poble i com els moros i cristians de Torrent han anat a Auriguense, passa l'alcaldessa, i són 40 anys ja, eh? Sí, poquet a poquet, i molt de respecte, i molt de respecte, feu una festa de moros i cristians meravellosa.
1: Sí, estem pràcticament en 37 anys que d'una claveria dels sants patrons, dels sants de la pedra, fa 37 anys, aquells clavares, pues, bueno, tenien aquest cuquet de dir, bueno, mos agradaria fer una entrada mort, no? I varen fer-la a la vespre, un dia com ahir, 29, i d'aquest fet de fa 37 anys, d'aquesta claveria, pues, sorgir el que avui tenim en la Federació de Moros i Cristians. Però jo crec que és la forma de ser dels torrentins. Jo sempre dic que quan dos torrentins se junten i es comencen a pensar, i ara són tres, què faríem? Ho fan, a lo gran. I així no és. I en molt poc de temps, i la veritat és que és molt d'orgull el que es veu ara, el que es prepara per part de la Federació i de les preferències comparses i filaes.
0: I avui s'acaba la festa ja, no? Avui s'acaba una.
1: Avui s'acaba la
0: després
1: festa.
0: Després de la lluna de Torrent, després, no?
1: Exacte, sí, vale. Perquè Torrent tenim aquesta peculiaritat, no? No som una ciutat dormitori, no descansem molt, i tenim molta riquea i moltíssima capacitat de poder tindre, pues, falles, festes, associacions, entitats diferents, i ara en agost la veritat és que la Torre no se mos queda deserta, seguim estant en moltíssima gent així i seguim programant activitats per a tots els públics en aquesta iniciativa que va sorgir fa 3 anys, que es diu a la lluna de Torrent, buscant un poquet la fresca, si mos arriba.
2: Sí, això és important, perquè la gent se quede al poble en estiu, això és super, super important, i que tinga oferta.
0: No, i que està creixent molt i tenen ahí zones molt xules per a viure, i al final, pues, la gent també, pues, no és una ciutat dormitori, com diu l'alcaldessa, és una ciutat perquè és 1.000 habitants, imagina't allò si és gran, no? Això no s'acaba mai. Això com un dia sense pa.
1: Però mireu, per lo que comentàvem de avui, jo vos convidaria, no?, que si voleu vindre a veure, pues, la missa i la professó, és molt singular. És una professó que participa en totes les filades i comparses, en els seus tratges, ataviats, va la reina de l'encontre, en el seu tratge de Setmana Santa, la reina de l'encontre, que si alguna vegada heu vingut a Torrent,
0: voleu
1: que
0: és un tratge que
1: la reina, pues, d'Inglaterra vindria així a prendre mesura i dir a veure com me lo copio, i també les nostres falleres majors, no? Per tant, és una processó molt vistosa i que tot el món desitja, pues, veure aquesta baixada per aquest tros del carrer del convent, passar per la torre i bueno, finalitzem en aquest castell de focs artificials que farem a les 11:30 per a tots els torrentins que vulguin acompanyar-nos ahir a la plaça Unió Musical i també, pues, a qualsevol de la comarca que bueno, estem a res, molt poquito es trobeu així el Torrent.
0: Tenim la reina de l'encontre, això en Setmana Santa, no?
1: Sí, això és en Setmana Santa. Claro, no. És una figura única i singular que bueno, pues, de la tradició veu bé de que, bueno, diuen que, bueno, en aquell moment vingué, pues, una setmana de fa i, bueno, després de fer un encontre o una provessó en aquest dia de Diumenge de Glòria, va deixar que, a partir d'ara, una jove torrentina, pues, bueno, ocupara el seu lloc en el dia de Diumenge de Glòria. Uh-huh. I d'ahí, pues, bueno, ahí anem.
0: Entonces, la lluna de Torrent és en agost, el que vull que se quede per el poble.
1: Per supost, la lluna de Torrent sempre tindrem programació en diferents places per a diferents públics al llarg de tot el mes d'agost.
0: Pues ja està. Estàs parà el que vulgui té a les... Primer la missa, després la professó, després el castell a les 10.
1: A les 7:30 la missa, la professó, a les 10.
0: I a les 11:30 una dia... nocturna.
1: Exacte. El 31 descansem i el dia 1 ja estem a treballar, tots en marxa.
0: Ja està. Lo que faig falta.
1: El xocolate, això és el xocolate. Jo vos dic que
0: és el xocolate, el que ens dona
1: aquesta força, el bollet és el que ens dona la força i a qualsevol...
0: Jo l'he preguntat al principi a l'alcaldessa, voleu fer un museu baix del Torreó, és? Pot ser? O és somiat jo?
1: Sí, tenim una instal·lació que és al costat del mercat, està fet, el mercat està fet, i n'hi havia un projecte que és en el baix del mercat, n'hi ha un sòtano que pràcticament toca el que seria el fosso de la torre, i ahí la idea és poder fer aquest museu del xocolate i també, pues, bueno, ficar una altra part també de Museu Faller, però bueno, és un projecte molt ambiciós que requereix, pues, una

0: una part important econòmica. I ahí, pues bueno, ahí estem també en altres administracions, a veure si mostrin una maneta.
1: Pues molt bé. Pues a celebrar les festes, alcaldessa, que falta molt, falta més, celebrar i girar al carrer.
0: Que sí, ja que tindreix... Correcte, correcte.
2: I
0: vos espere.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, bueno, alcaldessa, per bueno, l'invitació.
0: Bueno, vos dec un boller de xocolata.
1: Ah, això sí, eh? Així no hem d'hacer, no m'ho falten, sempre m'ho porten així un cabal, o sigui que tranquil·la.
0: Pues ahí le durem un cabal.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Amparo.
0: Adéu. Un abraç. Adéu.
1: Es el chocolate y se redone, tú. Uh-huh. Y ni en fábricas allí, claro, que es maravilloso. Sí, sí. Ahí. Eso es algo...
2: Uh-huh. Sí, y un poco de senta, pa, sí, sí. Como ens feien antes.
1: Pero eso es chocolate, chocolate.
2: Chocolate, chocolate.
1: Pero ahí, condensat, sí, sí. Ahí, que fas clac. Ahí no n'hi ha trampa ni cartó. Ahí cuando mossegues dins es chocolate encara, més dur encara.
2: Sí, ahí n'hi ha añadidos.
1: Yo el chuplaba mogolló. Feia, es veritat, el chocolate me encantaba. Es veritat, es veritat. Estaba bo.
2: Sí.
1: Chocolate de torrent, però bueno, claro. N'hi ha més coses, eh? N'hi ha enteulada, missa, presentació de les festers, n'hi ha sopar i l'actuació de Marina Boleros.
2: Toma ya.
1: Ja ho saps. En Turista, en el final del campionat de pàdel. En Dolores tenen doma, inauguració del recinte de penyes, tenen baqueta, jo en Dolores estic esperant el que estic esperant, que caigui la vaca en Dolores o la burra, no me'n record, estic esperant això, és que és veritat, és
2: maravillós. Però t'has apuntat a la rifa?
1: No.
2: Pues apunta't, si no, no te caurà res.
1: I després, en la Vila Chollosa, avui tenen el seu tradicional concurs de paella. La vila també és tan gran, que igual estan fent paelles i tot el poble, estan una setmana fent paelles. En Almoradí tenen missa, pregó, en baixada del bando moro. En Benitatxell, mira que m'encanten els noms dels pobles.
2: Sí, són el més. I Benitatxell, sobretot.
1: Benitatxell és com en Massamagrell. En Benitatxell com en Massamagrell, cada un patell. Cada un patell, claro, és que és meravellós. Però Benitatxell, Benaguasil, Benaguasil és un nom bonic.
2: Un reportatge d'això. Benaguasil també és fort, també sona fort, sí, sí.
1: Benaguasil.
2: És intens.
1: Però és elegant, és fort, però és elegant, Benaguasil. Tu on eres?
2: Benaguasil, no?
1: I la gent, i el que mola és el gentilicis, de com són els de Benaguasil.
2: Com és el de Benaguasil?
1: Com creus que són?
2: Benaguasilans?
1: No.
2: No?
1: Diu, Sergi, que tu eres de la contorna.
2: Benaguasilins.
1: Benaguasil. Benaguasileros.
2: Benaguasileros. Sí, Benaguasileros sona millor.
1: És de follos, si no m'enganyar, la tia me digui com són. Folleros i folleres.
2: I folleres.
1: Me pare, és graciosíssim, també. Sí. Però sí, cada poble... És que, claro, és benaguasilero o benaguasilans o benaguasilins. Claro, tens poques
2: opcions. Benaguasilí, entonces, també, no?
1: No, no, són benaguasileros. O el que en Llíria són llirianos, ja en la Pobla poblanos. I ja està. Però això la m'ho ha contornat, claro, però sí. me meneixo jo. I ja està. I després, en Sagunto, vull anar una nocturna, també, a les 23:59. Uh-huh. Una masqueta nocturna.
2: Ahí estarà Alejandro Bermúdez, el nostre tècnic.
1: Una nota canviat... Una masqueta... Ui, una nota canviat. Bueno, ha fet una gravació, un vídeo, l'alcalde de Peñíscola, que suspèn el piro musical hasta nueva orden, ¿vale? Que han parat en la pirotècnia, tal, tal, tal, tal. I entonces, piro musical del diumenge de música clàssica i barroca dels amics de Tomàs de Benicarló. Demà vos, si parlem amb l'alcalde, està de moment aplaçat. Sí. Digue'm vostè.
2: No, que te volia convidar a una cosa que fan el diumenge. El diumenge ja és 2 d'agost.
1: I què fem?
2: Ja és 2 d'agost, eh? Pues que nos vamos al preestreno de la Patrulla Canina, la dinopelícula, en Pascual Martí Electrodomésticos. Esto es el domingo 2 a las 12 del mediodía para vivir una grandísima aventura junto pues a los cachorros más valientes en la gran pantalla de los cines MN4. Así que pueden recoger la invitación en la calle Cuenca 82 y 84, aquí en Patrais, en Valencia, para disfrutar de esta tarde de cine, el MN4, con la Patrulla Canina, la dinopelícula. ¿Y de postre? ¿Qué hacemos de postre?
1: ¿Melons?
2: No, melones
1: no. Yo qué sé.
2: No, de postre no, antes del postre.
1: Ahora
2: antes del postre. Eso también, antes del postre nos vamos a Bacay a comer. Joder, no, no lo tenías apuntado.
1: El final, yo no, yo es que... Con
2: pues apúntatelo bien.
1: Como
2: que tenemos ya la mesa ahí lista.
1: Como porta ser chibui me da igual. Pues
2: es verdad, Sergi también está apuntado. Venga, pues ya estaría.
1: Mira, Perida, si poc van a abrir una instal·lació superxula, els amics de Maybell i tot això, ja te contaré.
2: Venga, pues ya me contarás más.
1: Otra
2: vez chocolate, más chocolate.
1: ¿Eh?
2: Más chocolate.
1: Claro, pero dice, sí, pero Maybell es una talliga, això és champion.
2: Sí.
1: Pots entrar,
2: sí. Bueno, pues mañana viernes les contamos más cosas, sobre todo de esas fiestas que ya tienen preparadas en muchos municipios. Que pasen una muy buena tarde. Adiós.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Avui tampoc es podrà donar per estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó. Bona vesprada. 6 dies després, 7.000 persones continuen evacuades. La novetat d'este matí és que ja poden tornar a casa més de 1.000 veïns de diversos municipis afectats. Ara anem amb l'última hora i contem més notícies.

0: Notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. L'evolució favorable de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó ha permès alleujar parcialment les restriccions. Més d'un miler de veïns de 6 municipis ja han pogut tornar a les seues cases, encara que prop de 7.000 persones continuen evacuades. El foc, que afronta el seu 6è dia, ha cremat ja més de 9.600 hectàrees i afecta un perímetre de 81 quilòmetres. Ens amplia la informació des d'Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar. Juanjo, bona vesprada.
1: Bona vesprada. Durant la nit s'ha avançat les tasques d'extinció, però l'incendi continua actiu i encara presenta diversos punts amb flama i rebrots, especialment en Artana, Aín, Alfondeguilla i Alcúdia de Veo. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha destacat l'evolució dels treballs.
2: Que l'incendi continua activo y esta noche se han hecho unas labores intensas por todos los servicios que están participando en su extinción y se ha avanzado en la extinción del incendio, pero que tenemos que continuar siendo cautelosos porque todavía hay zonas donde hay rebrotes, continúa habiendo llamas y tenemos que continuar trabajando a lo largo del día de hoy.
1: Mentrestant, alguns veïns comencen a recuperar poc a poc una certa normalitat. És el cas d'Aiòder, on el seu alcalde, Joaquín Ventura, ha tesat un de cero.
3: Tenia moltíssima sort de que no se quemen. El término, pues con mucho susto en familia, porque nos hemos tenido que desplazar a casas de familiares y pensando de que ojalá no llegara a nuestro pueblo.
1: Tot i esta millora, prop de 7.000 persones continuen evacuades i pendents de l'evolució d'un incendi que en el seu 6è dia tot apunta que tampoc podrà donar-se per estabilitzat al llarg de la jornada.
0: Per cert, que l'incendi declarat durant la passada matinada en Rossell a Castelló s'ha donat per controlat a primera hora d'este matí. Es tracta d'un foc de vegetació que afectava una zona forestal entre Rossell i el nucli poblacional de Bel. Això ha permès, lògicament, que puguen tornar totes les unitats per a centrar els esforços en eix incendi de la Vall d'Uixó. Experts del CSIC estan oferint assessorament científic i tècnic en eixe incendi. Experts com Diego Intrigliolo, membre del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, que és un centre mixte del CSIC, la Universitat de València i la Generalitat. Diego Intrigliolo és representant també en el CECOP i Andreina Pietri.
4: Explica que este grup ofereix informació sobre qüestions com, per exemple, quina és l'evolució prevista del vent o l'avaluació de les àrees cremades.
5: Estamos dando apoyo en lo que hace referencia a las previsiones meteorológicas, en particular al viento, tanto la velocidad como la dirección del viento, porque eso es un factor importante en lo que es la propagación del incendio y en este caso también para lo que es la extinción, para que puedan operar los hidroaviones y los helicópteros. Por otra parte, estamos dando también apoyo en lo que hace referencia a la evaluación de las áreas quemadas, utilizando distintas fuentes de información, que incluye tanto satélites como el uso de drones.
4: L'expert reivindica el paper de la ciència a l'hora d'enfrontar-se als incendis i assenyala que el seu grup s'ha activat en el passat en altres emergències com en la Dana de 2024 o en l'erupció del volcà de la Palma.
0: En clau econòmica i laboral, des de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms reclamen celeritat en l'arribada d'ajudes directes per a explotacions agràries, negocis i teixit empresarial de la zona afectada pel foc. Lucía Peris.
6: En Más de Uno València, el president de OPTA, Eduardo Abad, assenyala que encara és pronte per avaluar l'impacte real sobre l'economia local. Recorda que les mesures aprovades pel govern i assenyala que ja s'han remès proposades com aquesta a la Generalitat.
7: Ayudas directas a todos los autónomos, pequeños negocios, empresarios que hayan tenido que cerrar parcialmente o cerrar de forma temporal su negocio. Ayudas directas, económicas directas, a fondo perdido.
8: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: Organitzacions sindicals de l'àmbit educatiu i la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià han anunciat una manifestació unitària el pròxim 12 de setembre que tindrà lloc de manera simultània en les principals ciutats. Alejandra Carrillo.
9: Volen així donar continuïtat i reforçar el procés de mobilització que va arrencar el maig amb la vaga educativa que està suspesa temporalment, no desconvocada. Sandra Cáceres és portaveu de la coordinadora d'assemblees.
10: una manifestació que pretén un poc ser un estàndard de trobada on la comunitat educativa d'alguna forma puga reflectir el malestar que continuen tenint malgrat l'arribada de l'estiu, perquè l'administració pública, juntament amb altres agents, a través de les reunions de les meses sectorials, no estan donant resposta a aquestes demandes.
9: Des del STPB, el sindicat majoritari de l'ensenyament, el seu portaveu, Marc Candela, assenyala que fa falta reobrir el procés de diàleg que, de manera efectiva, aborde les necessitats bàsiques dels centres i millorar les condicions del professorat.
11: Altres propostes van en la línia de complir estrictament el nostre horari. Ja està bé de fer hores extra que no ens paguen. I altres pues, també són mantenir la pressió a les institucions i continuar treballant amb la resta de la comunitat educativa, famílies i alumnat, per a mantenir la mobilització viva.
0: I 24 col·lectius LGTBIAQ+ han denunciat en un comunicat conjunt que les esmenes presentades per Vox a la llei d'acompanyament dels pressupostos per a modificar la llei actual pretenen alterar en silenci, diuen, el marc de drets del col·lectiu.
4: Alerten que la seva actuació està sent similar a la que van dur a terme amb la llei trans, que recorden segueix en vigor gràcies al recurs del govern davant del Tribunal Constitucional. Segons explica Rafa García, portaveu de l'AMDA, una de les associacions del col·lectiu volen, entre altres, esborrar l'especificat LGTBI de les polítiques públiques i reduir els seus drets a fórmules genèriques.
12: No nos van a callar, que no vamos a estar en el silencio y que vamos a continuar manifestándonos en contra de sus políticas oscuras, en contra de su silencio, en contra de su vaciado y en contra de su actitud ante los derechos humanos, que son los derechos del colectivo.
13: Aprovecha los últimos días sin IVA en Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Últimos días de precios irrepetibles solo hasta el 4 de agosto. Conforama.
14: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
0: Continua la instrucció de la Dana de 2024. Avui ha declarat com a testic davant la jutgessa de Catarroja l'exalcalde de Turís, Ismael Corell, municipi, per cert, on més va ploure aquest 29 d'octubre.
6: Segons fonts presents en la compareixença, ha dit que ningú li va telefonar des del centre de coordinació d'emergències aquell 29 d'octubre durant les inundacions que van deixar 231 víctimes mortals. El primer edil ha testificat que sí havien decidit suspendre les classes basant-se en les notícies que havien llegit el dia anterior. També ha mantingut que no es va comunicar amb cap altre alcalde i que no tenia cap altra comunicació amb la població més enllà de les xarxes socials.
0: I quan la Generalitat Valenciana va establir el calendari laboral per a l'any que ve, per a 2027, el món de les festes de fogueres ja va expressar un cert malestar perquè el 24 de juny, dia de Sant Joan, no serà festiu autonòmic. Avui l'alcalde d'Alacant, Luis Barcal, ha sigut bastant clar. Pepe Requena.
15: Ha sido durante el pleno ordinario y en el punto donde se han aprobado los dos festivos locales para 2027. Uno será, como siempre, el de la Romería de la Santa Faz, que cae 8 de abril. El otro festivo local es el 24 de junio, San Juan, Día de la Crema. Luis Barcala ha expresado su clara protesta al mismo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
16: Que traslado al presidente de la Generalitat mi más enérgica protesta por no haber considerado el día 24 como festivo y por lo que supone para la ciudad de Alicante. Creo que el 24 de junio tiene que tener la misma consideración que tiene el 19 de marzo a nivel de comunidad valenciana.
15: Es fundamental para la ciudad porque si es fiesta autonómica puede venir mucha gente de las provincias de Valencia y de Castellón. El caso es que muy pocas veces el 24 de junio ha sido festivo autonómico, cuando es una reivindicación continua tanto de las hogueras como del propio consistorio.
0: Pel que fa a l'horatge, l'interior i prelitoral de València estan en alerta taronja fins a les 9 de la nit per temperatures que poden arribar als 40 graus. I compte perquè demà divendres la EMET ha establit l'alerta taronja a l'interior nord i sud de la província de València i groga en l'interior d'Alacant i litoral sud de València. Serà la tercera jornada ja d'esta quarta onada de calor en la Comunitat Valenciana. Bona vesprada.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hoy el concepto del día es el de emergencia nacional. Una emergencia nacional es el grado máximo de alerta que está previsto en nuestra legislación en materia de protección civil. Significa que una catástrofe ha superado la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas o que afecta a varias de ellas de una forma simultánea. Es un escenario en el que la gestión de la crisis pasa de los gobiernos autonómicos al gobierno central. Y ahí es donde hemos estado estos últimos días a consecuencia de los incendios que han arrasado una parte del centro del país.